I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et faig el cor, la primavera.

inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera. M'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable, però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

And you can dance. For inspiration.

but this is the waitress from the coffee house on 39.

que ens costa tant trobar un forat per veure'ns. Ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

Diu que et va preparar.

Monkeys, somiadors, arlequins, clowns, somiatruites, equilibristes, trapezistes, mims, mags, viatgers.

vaig somiant amb la teva escalfor i somiant que tu remes amb mi fins que aquella incertesa